0: Ripollet Ràdio, 91.3 FM.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ooh.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Carla Gelabert, atleta sub-20 de triple salt, ha aconseguit la segona posició al Campionat de Catalunya amb una marca d'11,72 metres. L'atleta del Ripollet Unió Atlètica va aconseguir aquest registre en el seu quart salt, registre que en aquell moment la posava per davant a la final. No obstant això, un cinquè salt d'11,89 metres de Jenay Hernández la va relegar a una meritòria segona posició. En dues setmanes, l'atleta viatjarà al Albacete per competir als Campionats d'Espanya. Un any més, el Dia Internacional de l'Orgull, o per l'alliberament LGTBI+, que es commemora el 28 de juny, és l'eix d'un programa festiu i reivindicatiu a Ripollet. Enguany, amb el lema Estimar és Orgull. Com ja és habitual, l'acte principal serà la Diada LGTBI, que se celebrarà el divendres 10 de juliol al pati del Centre Cultural. A més de la celebració de la Diada, el programa d'enguany inclou un monòleg a la sala d'actes del Centre Cultural el dia 7 de juliol, protagonitzat per Eloi Martín Casanovas, acompanyat d'un espai de col·loqui i reflexió en finalitzar el monòleg, dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Dijous 9 de juliol és el torn dels infants i les famílies en un espai dissenyat per la primera infància i per gaudir en família i entre famílies, organitzat per els Solets de Minilàndia. Es tracta d'una activitat amb espais de joc i contes pensats per trencar estereotips sobre els rols de gènere i per donar visibilitat a les famílies LGTBIQ+. Com cada any, la Diada de Ripollet torna a protagonitzar el programa d'actes organitzat al voltant del Dia de l'Orgull. Aquesta diada tindrà lloc el 10 de juliol a partir de 6:45 de la tarda al pati del Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Quina calor. Refresca't amb Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Carla Gelabert, atleta sub-20 de triple salt, ha aconseguit la segona posició al Campionat de Catalunya amb una marca d'11,72 metres. L'atleta del Ripollet Unió Atlètica va aconseguir aquest registre en el seu quart salt, registre que en aquell moment la posava per davant a la final. No obstant això, un cinquè salt d'11,89 metres de Jenay Hernández la va relegar a una meritòria segona posició. En dues setmanes, l'atleta viatjarà al Albacete per competir als Campionats d'Espanya. Un any més, el Dia Internacional de l'Orgull o per l'alliberament LGTBI+, que es commemora el 28 de juny, és l'eix d'un programa festiu i reivindicatiu a Ripollet. Enguany, amb el lema Estimar és Orgull. Com ja és habitual, l'acte principal serà la Diada LGTBI, que se celebrarà el divendres 10 de juliol al pati del Centre Cultural. A més de la celebració de la Diada, el programa d'enguany inclou un monòleg a la sala d'actes del Centre Cultural el dia 7 de juliol, protagonitzat per Eloi Martín Casanovas, acompanyat d'un espai de col·loqui i reflexió en finalitzar el monòleg, dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Dijous 9 de juliol és el torn dels infants i les famílies en un espai dissenyat per la primera infància i per gaudir en família i entre famílies, organitzat per els Solets de Minilàndia. Es tracta d'una activitat amb espais de joc i contes pensats per trencar estereotips sobre els rols de gènere i per donar visibilitat a les famílies LGTBIQ+. Com cada any, la Diada de Ripollet torna a protagonitzar el programa d'actes organitzat al voltant del Dia de l'Orgull. Aquesta diada tindrà lloc el 10 de juliol a partir de 6:45 de la tarda al pati del Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Carla Gelabert, atleta sub-20 de triple salt, ha aconseguit la segona posició al Campionat de Catalunya amb una marca d'11,72 metres. L'atleta del Ripollet Unió Atlètica va aconseguir aquest registre en el seu quart salt, registre que en aquell moment la posava per davant a la final. No obstant això, un cinquè salt d'11,89 metres de Jenna Hernández la va relegar a una meritòria segona posició. En dues setmanes, l'atleta viatjarà al Albacete per competir als Campionats d'Espanya. Un any més, el Dia Internacional de l'Orgull o per l'Alliberament LGTBI+, que es commemora el 28 de juny, és l'eix d'un programa festiu i reivindicatiu a Ripollet. Enguany, amb el lema Estimar és Orgull. Com ja és habitual, l'acte principal serà la Diada LGTBI, que se celebrarà el divendres 10 de juliol al pati del Centre Cultural. A més de la celebració de la Diada, el programa d'enguany inclou un monòleg a la sala d'actes del Centre Cultural el dia 7 de juliol, protagonitzat per Eloi Martín Casanovas, acompanyat d'un espai de col·loqui i reflexió en finalitzar el monòleg, dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Dijous 9 de juliol és el torn dels infants i les famílies en un espai dissenyat per la primera infància i per gaudir en família i entre famílies organitzat per els Solets de Minilàndia. Es tracta d'una activitat amb espais de joc i contes pensats per trencar estereotips sobre els rols de gènere i per donar visibilitat a les famílies LGTBIQ+. Com cada any, la Diada de Ripollet torna a protagonitzar el programa d'actes organitzat al voltant del Dia de l'Orgull. Aquesta diada tindrà lloc el 10 de juliol a partir de 6:45 de la tarda al pati del Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio, l'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

El 91.3, només clàssics contemporanis.

El 91.3 Ripollet Ràdio, emissora municipal.

Viatge a Ongomung, el planeta dels somnis. Let the morning sun proclaim.

0: possible to turn that music down.
1: That music is for everyone.